anava. Recordo les llums del capvespre i les tardes d'estiu asseguts a la plaça. Recordo el cinema, la fresca i les grans orquestres de grills i cigales. Recordo les festes majors,